0: Radio Alcoy. Cadena SER.
1: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 31 grados centígrados.
0: Hoy por hoy, Alcoy. Paco Agulló.
2: Hola, bon dia i benvinguts al programa Hoy por hoy, Alcoy, de avui dijous 6 d'agost. De nou, les tres entrevistes que tenim preparades estan vinculades a les festes patronals. Primer, escoltarem a l'alcalde de Penàguila, Salva Català, i a la regidora de Cultura de la població, Mari Carmen Blanes. Després, a l'alcaldessa d'Alcoleja, Gemma Baldó. I per últim, a l'alcaldessa de Xixona, Isabel López. En totes tres entrevistes coneixerem detalls de les seues celebracions. Moltes gràcies per la seva atenció i comencem. Però antes... Però antes un consejo. En Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a su disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero, certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com. Y ahora ya sí, vamos con los contenidos. Dins de molt poquiu comencen els primers actes de la festivitat patronal, les festivitats patronals de la població veïna, la població germana de Penàguila. I per això, així, en els estudis de Ràdio Alcoi comptem amb la presència del seu alcalde, que és Salva Català. Salva, bon dia.
3: Hola, bon dia,
2: com
3: Paco.
2: Com estàs? Bé.
3: Molt bé, molt de gust d'estar en vosaltres, un placer, i comentar-vos les festes i el poble com va.
2: Un plaer tindre't sempre així, perquè vens acompanyat, a més, per la regidora de Cultura, que és Mari Carmen Blanes. Bon dia, Mari Carmen.
4: Bon dia, Paco.
2: Què tal?
4: Com estem? Encantada d'estar així de nou.
2: Tenim molta cosa a contar, perquè sempre el programa d'actes és ampli, i precisament, Mari Carmen, comences tu, diem-nos, ara ja este mateix dissabte hi ha, fins al divendres ja hi ha alguns actes culturals previs.
4: Sí, sí, mira, el dissabte, nosaltres ja fa uns anys, jo soc, soc del grup de dansa Espunta i Taló, i fem tots els anys la festa de la dansa, que enguany és dia 8 d'agost, i estarem acompanyats per la rondalla de la comarcal, i després fem sarau. Bueno, que convidem a tot el que vulga a vindre a disfrutar amb nosaltres una vespre a nit de danses i de cultura tradicional i popular.
2: Perfecte, això el dissabte 8.
4: Sí.
2: Passem a diumenge, no?
4: El diumenge hi ha contacontes de la Mancomunitat, del cicle de la Mancomunitat, i farem un contacontes nocturn, que anirem fins al jardí, començarà en la plaça de Redamunt, amb...
2: Sí,
4: un contacontes nocturn fins al jardí.
2: Anirà caminant, anirem des de la plaça fins al jardí de Sant.
4: En Sílvia Colomer.
2: Ah, en Sílvia Colomer. Sí, ah, sí. Molt bé, sí, perfecte. Sí. Molt bé, i ja passaríem al dimarts.
4: El dimarts hi ha una presentació del llibre de Just Sellers, en temps de l'Arrac, que enguany nosaltres, l'Ajuntament de Penàguila, s'ha adherit a l'any a l'Arrac, i hem fet, quan van ser els patrons de Penàguila, a Don Nicenet, van fer actes en commemoració del 750 aniversari de la mort de l'Arrac.
2: Exacte.
4: I de la mort també de Jaume I, perquè no hi ha una... La història de l'Arrac està
2: unida.
4: Clar, està unida a la de Jaume I.
2: Molt bé, doncs si Jusse i Esa va treballar molt la vida de l'Arrac, i doncs això, aquesta presentació del llibre en temps de l'Arrac. Molt bé, i ahir dimarts 11 i ens quedaria divendres 14. Ahir ja és entraeta.
4: Sí, el divendres 14 hi ha un sopar on totes les filaes, que enguany s'incorpora una fila nova, ja les bàndols estan igualats. Ja són tres filaes mores i tres cristianes. I faran després del sopar, pues un filaetes en les bandes i bueno, donen festa.
2: Com es diu esta última filada que ha entrat?
4: Moros Verds.
2: Moros Verds. Vale, sí, perfecte. Sí. Per ahí estem 3 a 3, eh? Ara ja empatem.
4: Sí, sí, sí. No saben qui guanyarà.
2: Està bé. Ha dit entre 300 habitants en dies i 6 filades. Està
4: sí,
2: molt xulo.
4: Sí, sí.
2: Molt bé, perfecte. Doncs pues ara ja comencem. El diumenge és el dia, diguem, central, no? Vols tu, Salva, l'entrada dels moros?
3: Sí, un altre. Vale. En guany estem igualats, com havien dit, som 3 i 3, som 6, sí. Que Pepe Nàguila suposa un repte, perquè, vamos, jo, és una barbaritat per mi, però que la gent li agrada la festa, pues està avant. Per la tradició i clar. Està arraigant-se, que és molt bo. Això, és, entonces, a les 9 fan la cercavila, i fan una espècie de despertaeta, no? Vale. A les 12 la missa, a la 1:30 fem un amenitzat per, o sea, diguem, com a col·laboració de l'Ajuntament, un aperitiu del germanor de les filaes a la plaça de l'Arbre. Vale. S'enjunten les filaes, es trauen uns aperitivers, unes cervesetes, uns cacauets, no molt això, i és molt interessant, a mi m'agrada molt, i ho dic sempre, perquè una fila té un trompeta que destaca, es pica en l'altre, i després si necessita ambient ahí molt sa, a mi m'agrada molt en aquest sentit, i s'amenicen i estan totes juntes, molt juntes. I després per la vesprada ja les comparses fan la desfilada.
2: Vale, ja comença l'entrada, a quina
3: ja
2: hora?
3: Ja comença l'entrada, comença a les 6:30 més o menys, salvo alguna coseta que alguns s'han atrasat. Això ja ho deixem, diguem, els filades, que s'organitzen un poc, però sí, respecten l'horari. I a les 9 el trissatge eucarístic, i a les 12:30 pues, l'actuació de DJ Royazo al pati de les escoles.
2: DJ Royazo. Entonces estic pensant, l'entrada ara serà un poc més llargueta, clar, incorporar-se una nova
3: hora. Sí, una més. Sí,
2: molt bé, pues a partir de les 6:30, aquest diumenge 23 d'agost, és quan tindrà lloc l'entrada, que és un dels actes centrals. Maricarme, que mos queden 3 dies, a veure, no tenim ja molt de temps. Vale. Dilluns 24.
4: El dilluns 24 és el dia gran de la religiós, de la Mare de Déu del Patrocini. A les 7 és el cant de l'Aurora, interpretat per la gent del poble, i una rondalla.
2: Vale.
4: Segurament la rondalla de Benifallim. I després despertar a càrrec de la banda, i a les 11:30, pues, també un passacarrer, vale. Després a les 12 la missa, en el grup de cantors d'ací del Coll, i interpreten la missa del mestre Jordà, que es va fer Pepe Nàguila, vale?
2: Vale.
4: Després, després de la missa, hi ha una traca al voltant de tot el poble.
2: Ostres, vale.
4: I a les 9 la provessó a la Mare de Déu i la proclamació de les festes 2027, que ojalà i siga així.
2: Tinguem festes.
4: Sí, que s'anime la gent, que és que fer festa és molta feina, però és agradable,
2: claro,
4: després, o disfrutes molt.
2: Claro.
4: I a les 12:30 l'actuació del grup Reversion.
2: Reversion, val, perfecte. Que fan versió, suposo.
4: Sí.
2: Dimarts 25, així no mos queda ja els dos últims dies.
3: Dimarts 25, el dia de les paelles.
2: Vale.
3: És un dia de concentració, els quatre cantors bon matí, per anar muntant les reds que posem perquè el sol no moleste, no faci calor. Després a les 10 la solemne missa, com sempre, això no falla mai. Després repartir els ingredients de les paelles al Museu de l'Oli. I muntar-ho tot a gust.
2: Vale.
3: I ja està.
2: A les dues ja
3: la concentració, ja, quan la volta cada colla se la fa bé en la seva cotxereta, en el seu fati. I entonces, quan estan tots a les dues, s'incorporen al carrer Verge de Patrocini, que és on es fem, que n'hi ha entre 500, 600, 700 persones, que no és una bobada, depèn de l'any, no? També. I es disfruta moltíssim. Es balla, està amenitzat després per un
2: d'orquesteta,
3: una xarangueta, i la gent està inclús, s'assenta, i les cançons que estan ballant a terra, i sí, que es passa molt bé, hi ha un ambient de festa.
2: 500, 700 persones,
3: sí, n'hi ha. I després ja a les 12 n'hi ha un correfocs al voltant del poble,
2: vale.
3: Que també solem apagar la llum del poble, sí, que es veu, té una imatge més, això, només es veu ell corrent i està, a mi m'agrada molt, bueno, i és que pues, agrada tot això dels cuets, estem encantats. I ja està, aquest dia ja s'ha acabat.
2: Mos queda el dia dels xiquets, Mari Carmen, l'últim minutet i algo, a veure, compte.
4: Vale, el dia dels xiquets, pues ja en la piscina, sí, hi ha unflables, i estan tot el matí, vale? Per la nit sopar de cabasset i tinc que fer un incís
2: conta,
4: perquè en els tres dies de dimecres, dijous i divendres de la 8A celebrarà la tradicional nit dels coets on es tiraran coets borratxos.
2: Ostres.
4: Que nosaltres diem aixina borratxos.
2: Sí, sí, sí.
4: I serà una de les tres nits, ho podrem fer quan tinguem les condicions siguen.
2: Claro,
4: i permisos. Els permisos i tot els tenim, però té que ser que estiguen les condicions per a poder encendre. Estan els bombers, és una zona cotà,
2: sí, sí,
4: i tots tenim els nostres certificats d'haver superat els cursos.
2: Ostres, mira.
4: O sea que ho fem en tot el... En tot el
2: les mesures...
4: Totes les mesures
2: de seguretat.
4: Sí, de seguretat.
2: Coets borratxos, nit de coets.
4: Sí.
2: Això també és molt tradicional.
4: Sí, sí, sí. Abans era la tradició de la 8A, eren els 8 dies eren fogueres i coets. Els 8 dies. I ara podem fer-ne un, però
2: bueno.
4: Però ens queda això.
2: Segur que ho aconseguirem.
4: Sí, sí.
2: Molt bé, perfecte. Doncs pues ara això, aquest últim minut, senyor Salvador, a veure què tenim l'alcalde ací, l'alcalde de Penàguila. Com està Penàguila? A veure, fem un xicotiu bueno, repàs. Està guapeta, jo si veig les fotos i està preciosa.
3: Penàguila està divina, estem fent tot el que puguem per millorar-la. I tenim que fer en quan que volem inaugurar l'Ajuntament, que fa uns quants anys que l'han fet, com que, com sempre, totes les d'això no mos apleguen els diners, doncs pues volem rematar cortines, això, allò, i inaugurar-lo, diguem.
2: Vale.
3: Un vinet d'honor, la gent que puja que el veja bé, alguns ja l'han vist, però no estava bé en condicions,
2: vale,
3: i ja està. Després també tenim un
2: què més tenim?
3: Un plan director... per a la Casa Gran,
2: vale,
3: que també me la van cedir, com ja m'han dit l'any passat, els ricos a l'Ajuntament, però, claro, ja ho diu que és tan gran que n'hi ha moltes deficiències.
2: Claro.
3: També els diners de l'Ajuntament són els que hi ha i sempre estem jugant. I n'hi ha un pla director, ens han donat una petita ajuda per la teulada, que està un poc ahí deteriorada, i no pagarem en molts anys per deixar-la com
2: és cal. Una casa emblemàtica, la Casa Gran. Vale, perfecte.
3: I en el mateix temps que he dit abans l'Ajuntament, tenim uns taulellers, que són dels penaguilens que van estar en Mahausen a l'època.
2: Sí.
3: Entonces voldríem fer-los un homenatge també al mateix temps, el dia de la inauguració de l'Ajuntament, perquè creiem que deben de fer-lo.
2: Molt just.
3: I realment, no sé si Maricarmen ha deixat alguna cosa.
2: Més o menys. Bueno, ja vau fer les jornades estes de pintures rupestres, d'art rupestre. Després de fira gastronòmica també, jornades gastronòmiques. És que no pareu. El Mercaet, Santa Llúcia...
4: Sí, sí, sí.
3: Bé, després també tenim, s'ha oblidat, tenim tres carrers que estan pendents però ja estan licitats i tots, al setembre es començaran, el carrer Ample, la plaça de l'Arbre, que es farem com si hagués estat allí igual que els altres, el mateix estil, i el carrer La Canya.
2: Vale.
3: Això serà imminent ja en setembre, començar-los,
2: vale,
3: per anar fent la Penàguila més xula, més bonica.
2: Si és possible.
3: Si és possible.
2: Bueno, pues res, moltíssimes gràcies a tots. Ha sigut un plaer tindre-vos així una vegada més. Fort abraç.
3: Gràcies,
4: gràcies
3: a Paco i a la SER, que vos tracteu molt bé. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
5: La Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos, UNDEF, vol felicitar a la població de Cocentaina en les seues festes patronals en honor a Sant Hipòlit, que tenen ja molt pròximes a gaudir en germanor. Com sempre, la UNDEF recolza a totes les poblacions en les seues celebracions més tradicionals i volgudes. Cocentaina, contestants i contestanes, gaudiu de les vostres festes de moros i cristians.
2: A principi d'aquesta setmana vam poder escoltar ací en Hoy por Hoy Alcoi, en aquest mateix programa, a representants de la banda d'Alcoleja, que complia el seu 75 aniversari. I a més, han exercit com a festers de la mateixa Alcoleja. Però en aquesta ocasió el que volem és centrar-se en el que són els actes festius que tenen preparats per als pròxims dies a la localitat d'Alcoleja, i que millor que fer-ho que parlant amb la seva alcaldessa, que és Gemma Baldó. Bon dia, Gemma. Gemma, què tal?
6: Bon dia, Paco.
2: Molt bé, un plaer de nou tindre't així.
6: Gràcies, molt bé. Igualment.
2: Aquest any tens ajuda, eh? Aquest any superbé, amb tots els músics, tota la banda, ahí, ajudant-te, eh? Entre l'Ajuntament i la banda.
6: Sí, este any, bueno, ja ho has comentat i ja van estar així la banda i, bueno, és un any especialment significatiu per això, perquè coincidís el 75 aniversari de la banda de música.
2: Claro.
6: I, bueno, i són els que van, el motiu per el que han organitzat el que són les festes també del poble.
2: Molt bé. Nosaltres anem a fer un xicotet repàs, vale? Aixina per un poc, nosaltres més tipus agenda, vale? Digant que el primer dia aixina important fort és el diumenge 16 d'agost, no aquest diumenge, sinó el pròxim diumenge 16 d'agost.
6: Sí, comença el diumenge 16 d'agost, que este any, bueno, és... Per la vespreta n'hi haurà un pregó de festes, que això en el col·legi no han tingut mai un pregó.
2: Ah, pues
6: serà el primer any que ho estrenarem.
2: Ah, pues està molt bé.
6: A l'espera de... I de, després tindrem un concert tribut a Camilo VI i a Nino Bravo.
2: Ah, les dues, Camilo i Nino.
6: Que participen, sí, la Societat Musical Cultural del col·legi i Manu Rodríguez com a cantant.
2: Com a cantant, la mateixa serà banda que... i Manu Rodríguez. Molt bé. Algo de mi, todo de ti. Oh, cachi la mare. Molt bé, perfecte, pues fantàstic. Molt bé, això és per començar ja fort, ja el dia setge.
6: Sí.
2: A veure, a partir d'ahir, com tenim aquesta setmaneta? A veure, dilluns 17.
6: Sí, després, bueno, repetís prou el que són els actes, perquè estan ja prou instaurats, no?, sí, cada dia, sí, però bueno, fem un repasset, vale? El dilluns i el dimarts és quan es celebraran les jornades esportives.
2: Molt bé.
6: Vale? I per la nit el dimarts tindrem la nit de danses, vale? Del grup de danses que tenim en el col·legi, que també recient, ja fa dos anyets que tenim balladores del col·legi.
2: I... Ahí en la foto són un muntó, molt
6: sí,
2: bé,
6: que xulo. Sí, en el col·legi seran unit unes quantes que s'han juntat en algunes balladores de Penàguila i de Benifallim. Ah, ja han fet ahí un grupet, ja veus totes les que són, sí.
2: Vale, perfecte. Vale, doncs això tindrem el dimarts, el dilluns jornades esportives, dimarts jornades esportives i el dimarts per la nit i la nit de danses.
6: Mm-hmm.
2: Pressupost ja penjada de banderes, bueno, la decoració del poble, els dos dies, que ja quedi posar-lo guapo.
6: En música també aniran penjant les banderetes i decorant-lo.
2: Molt bé, dijous 20.
6: Compte. Dimecres.
2: Ai, dimecres me l'ha saltat. On està el dimecres?
6: Sí, anem el dimecres, també a la... Bueno,
2: sí,
6: farem la tradicional pujada al camí Vell d'Aitana per el matí. I després per la vesprada la gran partida de pilota valenciana.
2: També un clàssico, vaja que sí. Dis-me més coses.
6: Vale, bueno, després el que es fa per la nit també el dimecres és de les jornades esportives, pues el que fa són l'entrega de premis de tots els guanyadors.
2: Vale.
6: I aprofitem per a fer un sopar i repartir-se'n els premis. I per acabar n'hi haurà un bingo musical.
2: Bingo musical, està guai. Molt bé, ara sí dijous, que m'havia anat jo...
6: Dijous, sí, entrem ja en els dies forts de les festes, començant sempre, doncs, bueno, el que és la vesprada de disfresses.
2: Una vesprada
6: molt divertida, molt esperada per tots. I, bueno, en acabar el que són les disfresses, farem la coca i sangria, també tradicional. I acabem, continuem la festa, esa vespradeta en la plaça, en la xaranga, l'orquesteta i DJ David.
2: Vale, xaranga, l'orquesteta i DJ David. Vale, això el dia 20, després de tots disfressats. Molt bé. Ara passem al divendres, ara sí, compte.
6: Divendres, anem al dia de l'Ajuntament, el dia de la Nativitat de la Nostra Senyora. Comencem amb un passacarrer per a recollir a les autoritats, després tindrem una missa i aquest divendres per la vesprada serà la vesprada dels xiquets. N'hi haurà inflables en la piscina i hi haurà també un espectacle de Xispi i Miki. Pels xiquets i pels adults i per a tot el que vulgui veure. Després n'hi haurà un sopar popular i després... farem una tortilla gegant per a tot el poble que vulga participar d'aquest sopar de tortilla. I ja per la nit acabarem, el divendres tenim una orquestra que es diu Matrix.
2: Matrix, orquestra Matrix. T'hi pensant jo, tortilla gegant, això ja faran molts ous ahir, no?
6: Ja veurem, també la tortilla...
2: De foto.
6: Per a tot el poble, pues...
2: Imagina't, una tortillota. Molt bé, perfecte. Pues això és el dia de l'Ajuntament, el divendres 21 de la Nativitat de la Nostra Senyora i el dissabte 22.
6: Sí, el dia el dissabte 22 ja és el dia del nostre patró Sant Vicent Ferrer. Uh-huh. Al tren de l'Arba fem el cant de l'Aurora, que ja l'han comentat en moltes ocasions, sí, que també és un acte pues, bueno, molt boigut i molt esperat i molt viscut per, per tots els alcoletjans, en els cantis als patrons i demés. I després el xocolate, perquè passen tota la nit que no es giten o es que matinen, pues després de lo que és l'Aurora, pues tindre el seu sequi de xocolate.
2: Molt bé.
6: I ensaïmades, Estiven.
2: Papellar ahí, força, papellar força.
6: A la goma d'alenes, xurros, i aquesta en tenim ensaïmades.
2: Molt bé, està genial.
6: Després farem el passacarrer per a recollir a... a l'Ajuntament i als festers, i es fa el que és la missa a Sant Vicent Ferrer.
2: Vale.
6: En aquest any el que és la missa estarà cantada per la coral Harmonium Ensemble.
2: Vale, Harmonium Ensemble, perfecte.
6: Després, per la vespraeta, serà la vespraeta dels majors, i hi haurà un concert de boleros, que es diu Volver, i la gent major també tindrà el seu berenar.
2: Molt bé, que guai.
6: Seguim en la provessó en honor a Sant Vicent Ferrer, i per acabar la nit, la gran... hi haurà una macro discomòbil, Africània.
2: Africània, me cagis. Totes les setmanes, i totes les nits, orquestra o música i a tope. Molt bé, molt bé. Esta volta Africània, vale, més macrodiscomòbil. Vale, perfecte, diumenge 23, compta'm.
6: El diumenge seguim, el dia gran de la Mare de Déu de Desemparats. Farem el passacarrer per recorrer autoritats i els festers.
2: Sí.
6: I la missa per a la nostra Mare de Déu de Desemparats, amenitzada també ja de fa molts anys per la coral Cantabile.
2: D'Alacant. D'Alacant, vale.
6: Després, per la vespraeta, este diumenge, també hi haurà pas xiquets, un teatre infantil itinerant, que es diu Puf el Dragó, per tots els carrers del poble.
2: Vale. No és un joc, sinó que anirà pels carrers.
6: Itinerant,
2: vale.
6: Sí.
2: Vale.
6: I després, la provessó, en honor a la Mare de Déu.
2: Desemparats, vale.
6: I aquesta nit tindrem un musical que es diu Noche de Barrio. Esta nit més tranquil·leta ja, que és diumenge... i concluïm el diumenge en esta actuació musical.
2: Vale, musical i tot. Molt bé, molt bé. Noche de Barrio. Molt bé, perfecte. I ja en que pareix que ja ha acabat, però encara no. Encara el dilluns
6: seguim.
2: 24 encara hi ha un últim esforç.
6: El dilluns, sí. El dilluns tenim també un dia divertit que, bueno, s'inicia el que és el matí del dilluns en la missa en sufragi als difunts. I ja després de la missa ja la gent es prepara per a per el dia de les paelles. Per començar a preparar, a agarrar el seu espai per a dinar i preparar la seva paella, que se'ns juntem tots ahí en la plaça del poble per a menjar-se la paella. A vegades hi ha concurs i a vegades no, però bueno, tots anem allí en la nostra, en la nostra paella. I després per la vespraeta pues, n'hi hauran també tobogans aquàtics,
2: activitats aquàtics, per als més menuts,
6: que és un dia que es passa molt de calor.
2: Sí,
6: i per a refrescar-se per la vespraeta.
2: Val.
6: I després també un poquet de música, també tindrem un DJ
2: David.
6: Vale, per amenitzar esta vespraeta aquàtica.
2: El matí també activitats infantils per a tots els xavals, inflables, trenet, molt. Perfecte, doncs sí, sí que està ahí la cosa. Ahí,
6: ja hi acabem, Paco.
2: Ahí sí, eh?
6: Lluns,
2: ahí sí.
6: Ja sí que acabem.
2: Vaig a recuperar-se. Vale. Bueno, doncs un poquet, un missatge. Ens queda en un parell de minutets. Gemma, això, un missatge per a tots els que estan escoltant-nos. La colla ha contat.
6: Res, que ja veieu que n'hi ha una programació molt variada per a totes les edats, per a més menuts, per a majors... I, bueno, pues vos animem vos que vingueu a compartir amb nosaltres aquests dies.
2: Molt bé. Aprofita que el tinc així, que dona'm un poquiu alguna coseta que heu fet ahir últimament en el col·legi a nivell infraestructures, alguna coseta que vulguis dir, Gemma?
6: Bueno, pues l'any passat, quan vaig estar així, sí, el dia que estava fent l'Ajuntament Nou.
2: Ostres,
6: veritat.
2: Estàvem
6: en obres, sí, recordo que vam estar parlant sí, de que estàvem fent per a traslladar que el que és l'Ajuntament.
2: I què tal?
6: I ja hem acabat l'edifici.
2: Ostres, que bé.
6: Ja hem acabat l'edifici, però de moment encara no l'han posat en marxa.
2: Ah, vale, vale. Les obres estan acabades?
6: El trasllat és un poc més costós.
2: Vale, vale, vale.
6: I de moment ja sí que ha finalitzat, però...
2: Bueno...
6: Estem veient a veure el trasllat com... per a quan.
2: Vale, vale. Ja sí, però bueno, el més important, l'obra està feta.
6: Sí,
2: entonces ara
6: feta.
2: Ja és poquet a poquet.
6: Sí, s'ha quedat... El passa que no s'ha pogut acabar tot l'edifici, però això a l'espera, perquè estem veient a veure si podem completar un poc en altres subvencionetes el que és l'edifici,
2: vale.
6: o si es trasladem ja pronter.
2: Vale, perfecte.
6: I després he de dir-te que sí...
2: Dime.
6: Que sí que tenim, la veritat, una subvenció molt... Bueno, no se l'esperaven, no, no, i és que ens han donat 150.000 euros per a reparar l'ermita de la pedania que tenim de Beniafé.
2: Beniafé. Mm.
6: I ahí estem, en aquest procés de licitació per a fer les obres que tindran que concluir este any, 2026.
2: Vale, perquè la pedania serà super històrica, no?
6: Tindrà... Sí, molt bonica.
2: I l'ermita, serà tot... No està en Beniafé.
6: Si no has anat a Beniafé, Paco, no. Es convide a que visites, vale. Perquè és espectacular.
2: Estupendo. Molt bé, perfecte. Pues això era un poc totes les coses que volien saber i, com hem comentat al principi, també busquen en la web els nostres oients la entrevista que Maribel Vicedo es va fer als components de la banda de música del col·legi i el 75 aniversari, que, com hem dit al principi, pues, també s'han fet actes paral·lelos, han fet ells com a... també al mateix test de festers, o sigui que ha sigut tot implicat. Molt bé, doncs Gemma, ha sigut un plaer, moltíssimes gràcies de nou.
6: Moltes gràcies a Paco, a tu sempre.
2: Vinga,
6: bon dia,
2: abraç.
6: Que vagi molt bé, adeu.
7: Els contacontes sonen aquest estiu als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat, i les nits a la fresca es senten millor amb la música o l'espectacle gràcies al Cicle Somriu. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org.
2: Sí que és veritat que encara queden uns xicotets, uns quants dies per als dies centrals de la festivitat de la població veïna germana de Xixona, però ja comencen en tot el que és el programa previ d'actes. I el que volíem era conèixer tota la programació que tenen prevista per aquest mes d'agost, i per això que millor que poder fer-ho que parlant amb la seva alcaldessa, que és Isabel López. Bon dia, Isabel, què tal, com estàs?
8: Hola, encantada de saludar-vos.
2: Molt bé, res, un plaer una vegada més poder parlar amb tu, però és que és això, és que el mes d'agost, és que mira que és intens, eh? Bueno, tots els mesos, però en agost,
8: ara mos toca a Xixona,
2: claro.
8: Les nostres festes de moros i cristians, i és de més el que dius, que no parem, tenim un mes molt, molt intens, i fins que arribem al dia de l'entrada, però mentrestant anem fent festa.
2: Anem fent festa, mentrestant anem calfant motors. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, els protagonistes que són els nanos i gegants, també, no? Que és...
8: Sí, ahí comencem la setmana gran de festes, clar, els nanos i gegants no poden faltar, no falta la dansa, i totes les nits al barran de la Font, pues, continuen els espectacles, i a més, variat, hi ha un poquet de tot, que... hi ha monòlegs per a riures, com el dilluns, que és un espectacle que es diu Riures fora de l'armari. Dimarts, que hi ha un mentalista, a veurem, com es fa el mentalista. I doncs dime que és un concert, un poquet així, és un remember d'Aretha i George Franklin. Jo crec que hi ha una programació molt variada i pensant en tots els públics i en tots els horaris, eh? Comencen de matí i ja tot el dia sense parar.
2: Complet, completet. Dijous 20 d'agost, tornem a dir que ja estem arrimant-se, perquè ara sí, als dies centrals, ja tenim mitja processó, explica'm un poc què vol dijous 20.
8: Sí, pues tenim també nanos llegants, tenim un concurs infantil de dibuix, també a l'aire lliure en la plaça, que és l'Avinguda Constitució, que és el carrer principal de Xixona. Després ja són coses més internes de la festa, perquè repartiran el repartiment de trabucs, ja saps, que la pólvora, la lardo, tot això, però sempre les mesures de seguretat que toca,
2: claro.
8: Sempre en molt trellat.
2: Sí.
8: Tenim la processó dijous, val? que torna després de 2 anys. Tenim un cura nou, un pàroco nou, que ha anat endavant i hem de celebrar la processó i tot el món està també en mantenir les tradicions i participar. I per la nit, un teatre itinerant, que pues, també el que saben comentant, des de ben matí, tot el dia sense fins parar, la i la nit

0: van de la banda y la resta de majors que huyen desfilarem darrere, vale? Vale. La desfilada de xiquets.
1: Vale,
0: que
1: vale. Diem,
0: i també hi ha un concurs de caps d'esquadra infantil, que també és una, és un goig. Veure-los com dominen el desfile, el pas, i és molt bonic de veure. I a les 11 pues, tenim la nit del soparet, que és l'últim desfile, abans de ja els tres dies grans, que comencem ara en demà, dissabte.
1: Exacte. Dissabte 22 d'agost, entre els actes, l'acte central de l'entrada. Claro, a veure, compta'm com es desenvolupa
0: el dia. Sí, però comencem a les 8 del matí. Tenim la presentació de bandes, que és, de veres, és un acte d'estos que emocionen. A mi era un acte més local, perquè, clar, a les 8 del matí pues s'ha de matinar molt per a vindre la presentació de bandes. Però és un acte que, si són, es volen molt, perquè, bueno, i vosaltres que també feu en Alcoi grans festes o tots els municipis on es fa, sabeu que la música festera és fonamental, i que tenim uns músics increïbles, vale, tots els pobles. Aleshores, la presentació de bandes, i a continuació, pues, aleshores tenim la interpretació de l'himne de festes, que els capitans, regidors i jo mateixa us escoltarem des del balcó dels balcons de l'Ajuntament, i és un moment també molt entranyable. També ens acompanyarà, perquè jo sempre m'encarregue de convidar a que ens acompanye el seu compositor, si són en Vicent Pla.
1: Vale.
0: I tots els anys jo t'assegure que no se'n vais a ningú del balcó sense haver plorat un poquet. L'alegria, les llàgrimes,
1: totalment.
0: Vamos.
1: Claro. Sí. Això m'encanta el que feu, perquè, clar, abans de l'entrada, que és intensa, ja que, diguem, com estar fresqueig, no?
0: Sí,
1: que no farem. Això banyar, no?
0: Fent la banyar, sí. Val? Banyar festera, val? No és com en altres poblacions, la banyar festera.
1: Vale.
0: Es fa un recorregut per la zona més antiga i des dels balcons ens tiren aigua.
1: Ostres,
0: també hem de passar per la font que hi ha al costat del teatret, per a... i ahí, pues, hi ha que clavar-se.
1: Vale.
0: Com bé dius, ben fresquet, i corre l'aigua i la gent es riu, i la veritat és que, pues, és un moment també de destensionar-se, no? I refrescar-se. Perquè a partir d'ahí, doncs, ja comença la part formal i la part
1: important
0: i oficial de la festa, que és arribar a l'entrada a les 6 de la vespre, en l'entrada Amor i Cristiana.
1: Que pots dir-nos així en algun datet, així més o menys participen, que calcules respecte a 3 anys?
0: Estan dient que estàs més gent que mai, i sobretot, pues, jo ho vaig aprofitar per a donar-li l'enhorabona als capitans.
1: Sí.
0: Val? Tinc la capitania Mora dels Moros Vermells, dos capitanes, i la capitania Cristiana, el Contrabando, una família, un matrimoni i dos fills, que també, pues, Esteban i Marga, pues, la veritat és que estan, tant per la part mora com per la part cristiana, estan treballant-se durant tot l'any a arribar a l'entrada per a gaudir tots d'una desfilada increïble, i segur que va ser espectacular.
1: Perfecte. Molt bé, doncs així entrar a partir de les 18 hores i, bueno, és llargueta, esteu ahí, com dius tu, cada volta participen més i és una... esteu ahí tota la vespre perfectament fins a la desfilada nocturna, més o menys. Compta'm un poquet i ja per final.
0: Clar, perquè fem l'entrada conjunta, l'Amor i la Cristiana, i després, com encara mos quedem en ganes de més, doncs fem una desfilada nocturna que és més...
1: desenfadar.
0: Pues ja sense carrosses, sense boato, ja és l'alegria, i d'ací estem i continuem gaudint de la música i d'una desfilada més informal i més ràpida.
1: Perfecte, molt bé. Pues això, aquest dia de l'entrada tan intens, dissabte 22 d'agost, però, clar, és un poc com l'inici d'aixòs dies centrals, com has dit, aquesta trilogia, diumenge 23 d'agost. Ahir ja comencem en la Diana, a veure, compte.
0: A les 7 i mitja.
1: Ara, bon matí.
0: 7 i mitja a la Diana.
1: Allí, les Dianes tenen que ser matineres, vaja que sí.
0: Sí, la Diana, a les 9 i mitja la embaixada del Contrabandista, a continuació embaixada dels Pirates, tenim missa, la baixada de missa, i cabileo. Val? Cabileo a l'aire lliure, al carrer, i després els dinars, el dinar de festes en les càbiles, i ja d'ahir a preparar-se per al siguiente.

0: fiesta, las fiestas del Genovés, que ya tienen su propia canción. El día del pistoletazo de salida, el ayuntamiento presentaba la composición, cuyo objetivo, decían, es que se convierta en la banda sonora de las fiestas y acompañe a futuras generaciones de vecinos. Suena así. Que este pueblo es especial. No hay más que escuchar a los oyentes que han querido enviar sus audios.
1: Hola a tots. Bueno, soy Mari Carmen Martínez y soy veïna del poble del Genovés. Bueno, dir que per a mi les festes del poble van a començar antes del 31 de juliol, quan el regidor Toni ens va convidar a crear un grup, un coro. I bueno, ahí va començar tot. Les festes del poble de Genovés són més que una celebració. El poble és com si tornara a ressorgir, a anar tots al mateix ritme. I per a mi, un dels millors i més especials va ser, pues, el que he dit, antes de la presentació, on començarem a unir veus. I ja el dia 31 de juliol va ser el començament de tot això, d'una unió de veus, de risses, risses compartides, conversacions que naixen de qualsevol racó i, com no, d'aquestes orquestes tan bones com, per exemple, la Monte Carlo, que m'ha encantat i he ballat un muntó. Bueno, pues tot això són les festes del poble i més, i molt més, perquè encara ens queda molt.
2: Hola, sóc Eli Vinyes, veïna de Genovés, i res, vos convido a les festes d'ací del poble, perquè este poble i aquestes festes tenen alguna cosa que costa d'explicar. Ací n'hi ha convoi des de que ix el sol a primera hora fins que es fa de nit.